gran accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

programa de flamenco de Contrabanda FM, en el qual escoltem música flamenca i expliquem el context en el que es va fer aquesta música.

M'esteu escoltant per la freqüència de Contrabanda FM, que és el 91.4 de la freqüència modulada. I també podeu escoltar aquest programa i tots els altres de Contrabanda FM per la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org.

Estem avui a... un dissabte. I us estic parlant des de l'estudi de Contrabanda FM, que està al Raval, al barri del Raval, al carrer Sant Pau, cantonada Reina Amàlia. El programa d'avui de flamenco d'aquí i d'allà l'he titulat Homenatge a José Domínguez el Cabrero.

Fa pocs dies va morir José Domínguez Muñoz, conegut artísticament com El Cabrero. El famós cantador flamenco va morir al poble de Bormujos, a la província de Sevilla. José Domínguez Muñoz va néixer l'any 1944 i es va criar al poble sevillà d'Aznalcóllar, de família humil i amb antecedents republicans. I des de molt jove va treballar de pastor d'un ramat de cabres. Aquesta activitat la va mantenir tota la vida. Però ho va compaginar amb la seva carrera de cantaor. Va començar cantant a les penyes del seu poble i de la província de Sevilla, fins que el va descobrir el director teatral Salvador Tàbora i el va integrar al seu espectacle teatral Quejío. Espectacle que va significar una revolució al teatre espanyol, a l'incorporar teatre, ball i cante flamenco, expressant l'autenticitat de l'andalús, que tant havia estat utilitzat i manipulat pel franquisme en la seva versió nacional folklòrica. Estrenat el 1972, en ple franquisme, va sortejar a la censura d'aquell moment i es va convertir en un èxit nacional i internacional, viatjant per tota Europa. Escoltem El Cabrero en un dels cantes primers que va gravar, una rondeña, acompanyat per Paco del Gastor.

José Domínguez del Cabrero va gravar el seu primer disc l'any 1975. Amb el seu aspecte singular, semblant a un vaquero del oeste, va dominar tots els palos, però el que el va popularitzar són les seves interpretacions dels fandangos de Huelva. L'escoltem en uns fandangos acompanyat a la guitarra per José Luis Postigo.

L'any 1980 va participar en el 9è concurso nacional d'arte flamenco de Còrdoba, guanyant els premis de Solea i Malagueña. Durant els anys 80 es va convertir en un dels cantaores més sol·licitats en recitals i reunions flamenques per tot Andalusia i Espanya. I als anys 90 va participar en festivals del que es va anomenar World Music, on va compartir cartell a músics com Gilberto Gil o Chick Corea, i es va incorporar a la gira Secret World Tour de 1993, organitzada pel cantant Peter Gabriel, representant el món del flamenco. A continuació escoltem el Cabrero en unes seguirilles.

Hem escoltat el Cabrero amb aquestes seguirilles, un cante hondo molt, molt profund. Hem de dir que el Cabrero va ser un ecologista avant la letra, reivindicant lo rural i la naturalesa, i mai va abandonar l'amor per la vida al camp. Aquest amor i aquest portar el seu ramat de cabres li va ocasionar conflictes amb la Guàrdia Civil i judicis per la seva reivindicació de les canyades, veredes i abrevaderos de domini públic que eren ocupades pels propietaris i terratinents. Això li va portar a haver de passar temporades a la presó. Escoltem ara el Cabrero en una cante on reflecteix aquest amor per la naturalesa. Es diu Como la Aguilar Real. Són unes malagueñas.

El Cabrero va ser un ecologista a banda letra, reivindicant lo rural i la naturalesa. També va ser un cantaor compromès amb els explotats i amb la seva terra andalusa, i les lletres dels molts dels seus cantes així ho expressen. Va col·laborar amb Juan Manuel Sánchez Gordillo, militant d'Esquerra Unida i alcalde de Marinaleda i parlamentari andalús per Sevilla, a quin municipi de Marinaleda té un carrer dedicat. Des dels anys 70 va col·laborar de manera ininterrompuda amb el moviment anarquista i amb els seus sindicats. El 1991 va publicar el disc De la quadra a la carboneria, del que hem tret aquests fandangos, Piden tierra y se la niegan, acompanyat a la guitarra per Paco del Gastor.

o de fandangos cantats per el Cabrero. Hem de dir que moltes de les lletres que cantava el Cabrero estaven escrites per la seva parella, Elena Bermúdez, i des d'aquest programa volem donar-li el pèsam per la recent mort del cantaor. El Cabrero va tornar als escenaris europeus poc després, gravant durant la seva gira de 1994 el disc en directe París 94. El 1996 va publicar l'àlbum de tangos argentins Sin Remache, en el qual va fer una incursió en un gènere els tangos argentins que continua incorporant els seus concerts, amb temes de Jorge Cabrune, Alberto Cortés i Horacio Guaraní. A més, per motius d'afinitat ideològica, va col·laborar amb el grup de rock de protesta Reincidentes. Del disc París 94, entre les boleries, Luz de Luna, un dels temes, seus temes més coneguts. En aquest cas l'acompanya el tocador Pepe Avizuela.

0: Ole, seguirillas. Vull dir, boleries cantades per José Domínguez Muñoz, el cabrero, al qual estem dedicant el programa d'avui de flamenco d'aquí d'allà, quan fa pocs dies que va morir. Hem de dir que en el món del flamenco oficial, la seva actitud independent i la seva proximitat al món de l'anarquisme la van excloure del suport de la Junta d'Andalusia i dels fons festivals i actuacions. Per exemple, la Bienal de Flamenco de Sevilla, on mai va arribar a actuar. Escoltem ara el Cabrero en uns tientos tangos que es titulen Sindicatos y Patronal, acompanyat per Paco del Gastor.
1: ¡Ale! ¡Para Paco!

interrompem una estona la vocació que estem fent del cantaor El Cabrero i anem a repassar l'actualitat flamenca de Barcelona dels propers 15 dies, del 23 de maig al 6 de juny. A la Societat Flamenca El Dorado, al carrer Buenaventura Muñoz 21, el dijous 21 tindrem concert de guitarra per Alejandro Hurtado. I el dijous 28 tindrem concert per Juan Jiménez, saxo i flauta, i Antonio Moreno, percussió. Els dos concerts seran a les 19 hores, carrer Buenaventura Muñoz 21, i el preu seran 15 euros. A la sala 23 Robadors, al carrer Robadors 23, tindrem flamenco els dies 23, 24, 25, 26, perdoneu, 28, 30 i 31 de maig. Amb dos passis, un a les 20 i un altre a les 22 hores. El preu són 10 euros. Tindrem el Festival d'Arte Flamenco de Catalunya, que celebra a Cornellà de Llobregat. El 23 de maig tindrem l'actuació, gran actuació de la cantaora Maite Martín amb José Val Gálvez a la guitarra. Us la recomano molt. A l'Auditori de Cornellà, carrer Albert Einstein 51, a les 20 hores. El preu són 29 euros.

tocadores com Juan Gómez Chicuelo i cantadores com Anna Brenes, el 24 i 31 de maig a les 21:30 i el 4 de juny a les 20 hores. El preu són de 35 a 75 euros, una mica car. I a tots els tablaos de Barcelona, on fan actuacions més orientades al turisme, però que també val la pena assistir a alguna d'elles.

recordo que esteu al programa Flamenco d'aquí d'allà, que s'emet per l'emissora Contrabanda al 91.4 de l'FM de Barcelona, i també per la nostra pàgina web el podeu escoltar a www.contrabanda.org. Bé, i continuant amb la vocació del cantaor José Domínguez del Cabrero, mort recentment, l'any 2012 va emprendre una gira per festejar els seus 40 anys de carrera musical. I al gener de 2020 va anunciar la seva retirada, en paraules seves, perquè me duele el diafragma i el sombrero, celebrant el recital Ni rienda ni hierro encima, en una gira de despedida. Al mateix temps es va estrenar el documental Mi padre es la libertad sobre la seva figura. Anem a escoltar el Cabrero a un cante que és un cante propi del Nadal, de la Navidad, i que no es canta gaire, però anem a escoltar-lo amb aquests campanilleros. Cante de Navidad per El Cabrero.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

motos, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tots són al Capone.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: El nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
1: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de ventajas e inconvenientes. Los vecinos necesitamos vivir con un nivel de decibelios que no superen todos los días y a todas horas niveles nocivos para la salud y, en consecuencia, para poder llevar a término una vida normal. No pedimos más.
0: Prou soroll, silenci, el soroll mata. Xarxa veïnal del Raval, comissió del soroll.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts,

da 9:30 alle 8:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer en Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.
1: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
2: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, ens disculpem per la, pel retras. Estem, ara uns dies començarem una miqueta més tard, que allarga el dia segur que no us agrada.

0: Molt bé, doncs comencem el programa d'aquesta nit. Hem preparat un programa especial així dedicat a les línies de baixos que més ens agraden de la música jamaicana.
1: Sí, i anticipem que farem una segona part, perquè bueno, sempre ens passa, no?, que quan preparem un programa especial al final tenim molta cosa, i avui és un tema que ens agradava molt i tenim molts temes, així que bueno, ja hem decidit que hi haurà una segona part.
0: Sí, avui ens centrarem més com a la primera època del rocksteady, skinhead reggae, una cosa així, i ja deixarem coses més modernes, entre cometes, per una segona part.

Bueno, anem a començar amb el primer tema de la nit, un clàssic, un dels baixos que més ens agraden del rocksteady, doncs d'Alton Ellis, que bueno, són tots uns temazos amb uns baixos espectaculars, i escoltarem el tema rocksteady per començar el programa d'aquesta nit.

0: Molt bé, doncs aquí ha quedat aquest tema Rocksteady, un clàssic doncs dels baixos de la música jamaicana. I bueno, un dels temes que ens ha inspirat potser fer aquest especial, que ja el teníem en ment feia un temps.
1: Sí, jo crec que va ser un dels primers temes, no?, que ens va vindre al cap quan vam començar a preparar-ho. I bueno, com ha dit la Nere abans, començarem una mica pel principi, no?, com sempre, per els inicis de la música jamaicana, de l'esca més clàssic, i aquí on el bass ve una mica, no?, més influències encara del contrabass, no?, de músic de... dels músics de jazz o de la música que va inspirar, no?, que aquesta creació de l'esca. I en un principi és bueno, molt d'acompanyament a la banda, és una mica el walking bass, no?, aquest que diuen, no?, que és una mica com va fent el camí el bass, i la resta de la banda va acompanyant o va seguint el compàs que marca aquest pas. En un principi, com deien, no?, molts dels grups i molts dels músics d'estudi feien servir el contrabaix. No va ser fins un any després quan es va instaurar el bass elèctric, i bueno, ja tenim línies de bass molt mítiques que potser ja entraran a la segona part o més enllà d'aquest programa, o a la segona part que tenim preparada. Per cert, que no hem dit en el tema de Rocksteady que hem escoltat d'Elton Ellis, el baixista és Jackie Jackson, que bueno, jo crec que és el baixista que més temes va enregistrar a la història de Jamaica, perquè era bueno, un dels músics d'estudi, el cap de l'orquestra del segell de Treasure Eye, de Duke Reid, i bueno, va estar molts grups, no?, als Supersonics, algun d'ells, però molts grups, molt fent de això, no?, de músic d'estudi, i van regitar pues, bueno, per pràcticament totes les estrelles jamaicanes de la història de la música en aquests anys. Pues, per ahí estava el Jackie Jackson, i bueno, és el, ja escoltarem, no?, però bueno, el creador de línies mítiques com el Liquidator o el 44-46. Bé, comencem, seguim amb més temes, i ara sí, amb l'esca, ara el baixista seria Lloyd Brevet, també un dels mítics baixista de Scatalites, i escoltem aquest Man in the Street, també un tema mític, i fixeu-vos en la línia de baix.

0: Molt bé, doncs hem escoltat aquest tema, el Man in the Street de, dels Escatalites, un clàssic, Lloyd Brevet, i anem a escoltar Lloyd Brevet també, però aquest com un tema amb Derrick Morgan, doncs també un altre dels baixos clàssics de, del Rocksteady.
1: Sí, Lloyd Brevet, que això, no? Va ser un dels, dels pioners, no? A nivell musical, va ser un dels primers, com deien, no? Que va adaptar una mica el contrabàs de, del jazz a la música americana, va crear la les primeres línies de baix, i a més d'estar, bueno, pues els catalans també va formar part de músics de sessió i va gravar molts dels, del, bueno, que va figar una mica el camí, no? Per la resta de bassistes.
0: I bé, si us sembla, escoltem aquest Conquering Ruler del Derrick Morgan, un altre dels baixos clàssics de, del Rocksteady.

0: també, perquè això és insostenible. Seguim el programa, és un altre clàssic de, doncs de, dels baixos, per mi una de les bandes que té els millors baixos de, del reggae, Toots and the Maytals. Un altre cop amb Jackie Jackson de baixista, que en parlàvem abans, com un dels pioners, no?
1: Sí, un dels mítics, el que més va gravar segurament cançons i línies de baix, segurament que el que més va enregistrar en tots aquests anys. Sí.
0: I anem a escoltar un clàssic també, el Monkey Man de Toots and the Maytals. Son of the morning.

0: Vinga, aquí seguiu, esteu al 91.4 LFM Contrabanda i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. I doncs deixem aquest esca més clàssic i entrem a finals dels 60 amb l'aparició del rocksteady, on realment les línies ja van començar a agafar molt més de pes dins de la, doncs, de la composició, més melòdic, més, no? Una mica més...
1: Sí, agafa una mica presència. Més de protagonisme, no? Potser ja no és tan acompanyant com era en aquests principis, en aquests primers anys, i ja comença això, no? A tomar una mica d'un paper més principal en les composicions. Escoltarem un tema mític, el Real Rock, que, bueno, jo crec que és un dels temes més versionats o més ampliats de la història de la música jamaicana. Composat per Boris Gardiner, que, bueno, a més de baixista de sessió per Studio One, també va estar treballant amb Lee Perry en els seus estudis de Black Ark, i bueno, a més va tenir una carrera molt polifacètica, perquè a més de baixista va ser també cantant melòdic, així que, bueno, és una mica un camaleó ja de la música jamaicana. Però, bueno, potser a més de participar en moltes gravacions i moltes sessions, potser no, el punt és ser el creador d'aquest Real Rock, d'aquesta base del Real Rock, que, com veure, bueno, és una de les clàssics, no, de la música jamaicana, com deia, que ha sigut versionat moltes vegades.

Molt bé, doncs després d'aquest tema seguim explorant el final dels 60, aquests baixos rocksteady. Doncs aquesta evolució que comentàvem, aquest major protagonisme del baix i com més melòdic. I escoltarem també un altre temazo, el de Hopton Lewis, el Take It Easy, que segur que tothom coneix.

0: I vinga, tornem a, al rei del rocksteady, per mi, el Elton Ellis. Abans hem ficat un tema, ara tornem, perquè bueno, jo crec que és un, uns baixos ineludibles. Posarem el Girl I Got A Date, on hi ha Jackie Jackson de baixista, que bueno, també un dels un referent també de baixos.
1: Sí, i aquest tema també crec que, bueno, a part de ser mític, crec que també, no, és la seva base, és una de les que també més s'ha samplejat i més s'ha utilitzat després, no, en altres cançons i per fer versions, així que, bueno, no podia faltar aquest Girl I Got A Date d'Anton Ellis.

continuem amb més línies de bass mítiques del rockesteady. Aquesta darrera que posarem, un tema dels Paragons, també un mític, el Way to the Ball, un altre cop Jackie Jackson. Ja sé, havíem dit al principi del programa que era un dels bassistes que més temes va gravar, així que bueno, un altre tema. I com veiem, no? com va evolucionant el bass des del principi de l'esca aquí al rockesteady, no? Que és, com deien, no? Toma més protagonisme, potser no hi ha les notes són més llargues, hi ha més espais entre notes, i veurem mica a mica després del com va evolucionant. Però abans escoltarem el darrer rockesteady, aquest tema de Paragons.

Bé, seguim amb aquest especial de les quatre cordes i, bueno, deixem de banda una mica el rocksteady i ens comencem ja l'early reggae o skinhead reggae. Bueno, ja sabeu que aquesto de les etiquetes és una mica difícil a vegades, però, bueno, per centrar una mica. I aquí els baixos ja no són aquestes melodies tan sinuoses, no?, que teníem al rocksteady. Són ja melodies o arreglaments més curts, més repetitives, més hipnòtiques, molt influenciats d'altres estils, com per exemple el funk, no?, que en aquests temps ja començava a despuntar, i també amb molta de la música que hi havia al Regne Unit, no?, perquè és un dels jocs on aquest estil va pegar més fort. Així que res, no ens enrotllem més, escoltem un dels temes mítics de l'Upsetter del Riex Casperri, en bassista Cliff Ansel Collins.

0: Molt bé, fem ja, encarem la recta final del programa. Com deien, ens han quedat moltes coses pendents, així que farem una segona part amb música una miqueta més actual o menys antiga, per lo menos.
1: No sé si actual és la paraula, però...
0: I escoltarem ara també un dels grans baixos de l'Skinhead Reggae, el Liquidator de Harry J. All Stars.

0: Molt bé, doncs res, arriba l'hora d'acomiadar el programa fins d'aquí a 15 dies.
1: Esperem que us hagi agradat aquest especial. Nosaltres hem passat molt, molt bé preparant-ho, més que quasi que fent-ho, perquè ha sigut una mica desastre avui la tecnologia sense revelat.
0: Terrible, crec que no tornarem a l'estudi en uns dies. D'aquí 15 dies tornem amb... No sé, podria ser la segona part, podria ser novetats, que ara fa dies que no fem, ho acabarem de pensar. I l'horari, doncs...
1: Al voltant de les 8, 8 i mitja.
0: 8, 8 i mitja, el que puguem. Ens despedim amb un altre clàssic, el 5446 Was My Number de Toots and the Maytals. I res, esperem que us hagi agradat i que hagueu gaudit de tots aquests baixos. Salut.
1: Salut.

0: but all of it.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Bikers, doncs parlem de viatge, que és algo que en principi ens agrada a totes o quasi totes. I alhora, pues, lligat a això, també parla de turisme. Al final és una cosa que està modelant des de fa molt temps la nostra ciutat, Barcelona, i fins i tot el barri que acull a Baikiries. Però escoltant també veus que ens venen d'altres bandes molt vinculades a la vida d'algunes de les Baikiries, que ens expliqui també què passa per altres contrades. I és que al final, bueno, potser totes també som turistes, no? Ens afecta com a la nostra ciutat o poble impacta aquest, però a vegades a fora a vegades també ho fem. Bueno, vinga.
1: Ei, Baikiries, us acosta el bon temps. I, bueno, després de parlar de Baikalkics, doncs cal que parlem una mica del que farem aquest estiuet, o dels viatges que hi hem fet, o del maleït turisme que tot ho embruta i ho perverteix. Qui sap, un programa emocionant. Vinga, jo portaré un parell d'àudios d'algun projecte interessant i d'alguna col·lega que domina les noves formes de turisme. Espero que

0: Aquí, Díaz, avui ens toca parlar de turisme, quin tema més interessant. Per un cantó ens agrada molt viatjar, parlarem una mica d'això, per l'altre, el turisme, quina por aquesta paraula. Clar, a Barcelona tenim un gran problema amb el turisme. Parlem del turisme de masses, parlem dels pisos turístics, de la gentrificació, del turisme de borratxera, dels creuers, dels autocars, del parkway, de la família. Tenim molts temes dels que tocar i bueno, les polítiques públiques que semblen que la ciutat estigui gastant els turistes. El turisme de masses,
1: per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba. L'espai que no és molt.

0: Ei, bona tarda, criatures dels mons celestials. Com estem? Com anem? S'aturem una mica? Ja s'acosta l'estiu i tothom està estressat perquè què farem? Ja tenim el FOMO, ja tenim les ganes de posar-nos morenes, ja tenim les ganes de que puguem menjar com uns tocinós, no ho sabem. Però bueno, avui per tot això en parlarem molt a les Valquíries, una mica en aquests nostres programes oberts de màxims. Entrarem una mica en el món del verano, és a dir, parlarem de turisme, parlarem de viatges i parlarem de coses fastigoses del món turbocapitalista.
1: Com sabeu, les Valquíries és un podcast...
0: Ah, perdoneu, aquí rota, perquè estic rota per dins.
1: Aquí escul... com sabeu, Valquíries és un podcast que fem des del regne, la República de Vallharja, per enllaçar amb el darrer podcast i així actualitzem una mica infos que el vam dedicar a parlar desnonaments, desallotjaments que passen per aquests lares i per tota la ciutat. Dir-vos, trobareu la info en el text del darrer podcast nostre, que hi ha novetats en diverses coses, sempre n'hi ha, i per això de fet vam afegir algun àudio i tot posterior al dia que vam gravar, per exemple, per quan ens explicaven coses del Raval, doncs va passar després l'ordre de desallotjament de l'Àgora, que ara, a dia d'avui, que estem gravant això nosaltres el dia 18 de maig, s'ha posposat, ens alegrem, però aprofitem per dir que igualment també en aquell moment encara no estaven llançades i ara sí que ja ho estan, dues campanyes de goteo, una del barri del Raval, de la gent del veïnat d'allà per la campanya i recollir diners per la campanya contra l'ampliació del MACBA que ens explicava Iñaki, i en el barri de Vallharja o en la República de Vallharja, pues aquest goteo que ens mencionava l'Iro que venia aquí, ara ja és una realitat. Veieu una mica el vídeo, mireu a què es destinarà aquesta campanya, i entre les recompenses dir que una és fer un taller amb les Valquíries
2: de ràdio. Sí, sí.
0: Incredible.
1: Que potser no ho diu allà, sapigueu que per a bien o per a mal és amb nosaltres. Bueno, doncs parlant de ràdio, ja sabeu que nosaltres ens podeu escoltar des d'iVox, és la plataforma on ho pengem, però també des de dues plataformes afins, si preferiu fer-ho des d'un altre lloc.
0: Que hauria de ser així.
1: Exacte. Que són, no heu de viatjar molt, són i Gràcia, que és de podcast dels barris del districte de Gràcia, i la red de podcast amb K, que és més podcast de tot arreu, sobretot de parla hispana o en català, euskera i galego, amb una visió més antagonista, diguem, i vinculada a Ràdios Lliures. I Ràdios Lliures, precisament, dues ens redifonen. Ràdio RSK, des de Nou Barris, i Contrabanda FM, des de Ciutat Vella, per tot de la ciutat podrida, que és on ens ha vist néixer. I a part tancar aquesta intro, felicitar Can Carol, l'espai que ens ha acollit, que va fer l'aniversari, van celebrar. També la Fusteria, un altre espai veí, i vam treure el cap. I que entremig de tot això pues, hem tingut també de tot, i vinculant-ho a programes anteriors, fins i tot notícies de polis infiltrades en dies de vaga i de manis en educació i ensenyament, com és el dia d'avui, 18 de maig, a la ciutat de Barcelona.
2: Doncs sí. Doncs jo sóc Hilda, des d'aquí volia primer de tot donar les gràcies com sempre a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull aquí, i res, és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I sí, la veritat és que enllaçant, com deia School, important, a veure si tothom podria ajudar, tothom que pugui ajudar una mica al goteo de Vallcarca, que realment necessitem bastants diners més per fer front a la lluita que estem fent i per pagar multes que ens estan posant. Si aneu, per exemple, a les redes socials, a Instagram, de Som Barri, que és a Vallcarca, trobareu el codi QR des d'on podeu fer una donació, ni que sigui de 5 euros o... Tot ajuda ens permet seguir donant la batalla contra l'especulació i per un barri digne. I sí, també novetats des de Vallcarca, també, bueno, d'aquí poc arribarà, bueno, ja ha arribat l'ordre de desnonament del taller, i bueno, està atentes perquè hi haurà convocatòria, hi haurà manifestació i estem organitzant per paralitzar una mica els peus, perquè és que això no pot ser. Re, a part d'això, com sempre dic, ens podeu escriure al nostre mail valquiriespodcast@gmail.com si ens podeu demanar un possible programa o criticar-nos o enviar-nos cançons o el que es vingui de gust, qualsevol cosa, vaja. I també tenim l'Instagram de les Valquíries, que és Valkyries Podcast a Instagram.
0: Molt bé, doncs preparem les maletes, reviseu que tingueu el passaport en regla, no? I la targeta de sanitària per viatjar i comencem un llarg viatge.
1: Ho podem fer amb una cançó, si us sembla?
0: Vinga.
1: Bueno, d'un artista que veig que tenim coincidències algunes Valkyries, que és la Maria Jaume. Viatgem a Sesies, a Sarroqueta, i des d'un disc que, bueno, és que quasi va al dedillo.
0: És el disc del programa, eh?
1: No? Nostalgia Airlines, i hem coincidit, no?
2: Sí, sí.
1: Hilda i School en el model a posar, i després quin tema serà, bueno, ja ho descobrireu. Però el disc, l'àlbum, bueno, almenys us el recomano senceret.

0: Bé, valquíries, estimades, entrem ja en la reflexió per donar peu a l'entrada del Valharja d'alguna cosa relacionada amb aquest món que parlarem avui, dels viatges, el turisme i tot allò que se li envolta. I bé, doncs fem els nostres mongòlogos inicials per donar-vos una miqueta de context o reflexions personals d'aquests que promovem aquest maleït podcast. Doncs bé, jo tenia com una petita referència que sempre ens transporta en aquests temps pretèrrits, no?, de la humanitat, i més en el cas del turisme, que és una activitat totalment recent, fomentada una mica a partir de que hi ha sigut mitjans de transport que permeti que sigui assumible, no?, en aquests intervals de descans laboral que li diem ara actualment vacances, doncs poder viatjar a qualsevol punt del planeta. Però no és veritat que tothom ho pugui fer, perquè suposo que sou conscients que el 80% de la població mundial no ha agafat mai un avió en la seva vida. I bé, doncs és una part concreta de la societat mundial, si estem ja en una societat global, doncs les que practiquem aquesta activitat tan disfrutona, no?, de fer cues d'hores i hores per fer fotos i anar col·leccionant un àlbum de cromos de destinacions i llocs emblemàtics del món mentre explotem a la població local i fem de tot tipus de turismes, des del turisme sanitari al turisme sexual, no? I bé, doncs, penseu que a la prehistòria la gent viatjava o feia aquestes, no, recorreguts, doncs està demostrant que en el fons molt més del que ens pensem, no? O sigui, la societat estava molt més connectada del que ens pensem, i hi ha un gran part de la població dels grups, o sigui, els estudis genètics que han fet de grups prehistòrics estan trobant que no tenien tots la mateixa adscripció genètica, sinó que tenien un gran percentatge de poblacions que formaven part d'altres grups, no? I s'estudia com aquesta possibilitat de que la gent tenia un cop a la vida, deixar el seu grup, el seu clan, la seva història i desaparèixer, viatjar uns anys, o jo què sé, dècades, o no tornar mai, no? I conformar aquest espai del viatge iniciàtic o el viatge vital, no?, cultural, i d'aquesta manera és com s'havien intercanviat moltes coses i molts coneixements, que és el que d'alguna manera el viatge com a tal ens hauria de portar, no? Després, al llarg de la història, doncs, hi ha hagut mil experiències de viatgers o de circumstàncies, no?, en aquest romanticisme que ens enganxa, no? Aquí ja veig el llibre de la pirateria, no?, o podem entendre tots aquests heretges que havien de fugir, però que al mateix temps hi havia aquest esperit, no?, rebel i romàntic de descobrir altres mons, no? Sempre hi ha hagut coses com el profit al darrere, no?, però en el fons la gent sempre ha tingut aquestes ganes de descobrir nous mons, i això ha sigut una qualitat. Però arribem a la versió aquesta, no?, que ara mateix el turisme ja és com una cosa que, per molt que canviï l'escenari, la pràctica és la mateixa, és una pràctica del disfrute, no?, d'aquest de, pues, anar a un lloc on l'habitació, la casa, l'hotel o l'espai, l'Airbnb, aquestes coses, no?, pues, són llocs de decoració que trenca una mica la teva rutina, perquè estem tots atrapats en aquest dia a dia, no?, quan al final el que seria ideal és fer turisme a casa. I això em porta, per acabar, el mongòlogo, un dels meus companys o un amic de vida, no?, que l'home està tan embargat i tan endeutat que no pot seguir el ritme de viatges que la seva generació li demana, i per tal va prendre la decisió de fer veure que viatjava, pues, a través de la tele, no sé, feia com, ho explicava, un fons de pantalla, i es vestia com de turista i es anava fent fotos, no?,
1: El
0: per dir,
1: Salvador.
0: sí, dins de casa seva, no?, llavors feia de turisme a casa seva, pues, per fer com una acció en aquestes xarxes socials, amb aquesta pressió d'haver de demostrar que estàs viatjant contínuament i que ets una persona popular i interessant.
2: Sí, m'agrada molt aquest concepte de turisme de proximitat, no? La veritat, jo sóc molt pro d'això, a part de que no agafo avions i aquestes coses, sóc molt pro de, no? Per què anar tan lluny si no coneixem el que tenim al costat de casa, i al final, no sé, potser hi ha un impacte, doncs, menys impacte si fem això, que si ens posem a creuar el món per anar 2 dies a no sé on. Però bueno, sí, jo el que volia centrar una mica, explicant una mica la lluita que hi ha, el per què, no? El per què de la lluita que tenim. Bueno, parlo de Barcelona en concret, però per exemple, sóc conscient que va començar a Canàries, que tot això del tourist go home i aquesta lluita contra el turisme. El per què, no?, una mica de tot això, perquè a vegades des de les notícies o des de fora, pues, ho pinten com turismofòbia, com si fos algú, pues, quasi, com si fos quasi racisme, com si diguéssim. I no, hi ha uns arguments i unes raons molt, molt clares, no? De fet, ja també s'ha creat un moviment en contra del turisme massiu a Barcelona, que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i tots aquests moviments i doncs, clar, denuncien que la massificació expulsa els veïns, encareix l'habitatge, precaritza la ciutat. Llavors, doncs, per això hi ha accions de protesta, no?, que inclouen manifestacions multitudinàries, talls d'accessos hotelers i campanyes polítiques per sancionar pisos turístics il·legals. Llavors, els arguments principals de les protestes, doncs, són sobretot l'emergència d'habitatge, els pisos turístics, no?, que fan molt de mal, redueixen l'oferta residencial i disparen els preus dels lloguers. Els propietaris han vist que fent pisos turístics, doncs, poden fer molts més diners. I, bueno, i això és un problema, perquè si no es regula, doncs, aquí la gent que viu aquí cada cop té més difícil aconseguir un pis, una habitació o el que sigui a un preu més o menys digne. Però també hi ha, per exemple, pressió sobre els serveis, que és saturació de l'espai públic, el transport i deteriorament del medi ambient. També es crea com una precarietat laboral, no? Es denuncia que els beneficis del sector no es reparteixen i els treballadors pateixen sous baixos i condicions d'explotació mentre s'enriqueixen com sempre els mateixos, no? També hi ha un model econòmic que és com rebutja a projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i reclamació de reduir l'arribada de creuers, per exemple. I bueno, doncs aquestes són algunes de les raons per qual tenim una, a vegades ens pot semblar des de fora una mica agressiva, no?, la nostra campanya de Tourists Go Home, però és que realment aquí suposo que una mica a tot arreu, no?, realment fa molt de mal el turisme en massa.
1: Doncs recollint ara la pilota o el relleu, també ens va bé, o a mi em fa gràcia, vam començar dient per què vaig proposar aquest tema, que anem, ja sabeu, rotant una miqueta a l'hora de proposar temes per Valquíries, perquè, bueno, tant per la interpel·lació que em feia a nivell personal com a totes les que estem aquí, no?, nascut o bueno, com a mínim veí de Barcelona, ciutat on ja sabem el turisme, com a tot arreu té un pes, però en aquesta ciutat especialment pues és més marcat. I alhora, en el meu cas, pues jo també originari d'una altra gran ciutat turística amb una realitat molt diferent, però potser hi pot haver paral·lismes, que és Cusco, que és d'on és ma mare, al Perú, i on justament coincidia que jo anava després de 10 anys i pico de no haver-hi anat i visita que per primer cop feien els meus fills. Llavors això em porta a reflexionar tant que, com deia Rota, s'acosta l'estiu amb les ganes que tenim totes, o de buscar el fresquito, o de ficar-nos morenos, o a les dues coses alhora, però en el meu cas, pues, a sobre aquesta, bueno, pues aquest remenament o alguna que em feia tornar anar a Perú, jo que com hi vaig quasi un cop per dècada o una mica menys, pues veig fàcilment a vegades l'impacte o el canvi que hi ha, no? Que com molt més que quan vius a un lloc constantment. I que em posava, pues, sobre la taula una cosa que jo crec que bueno, tota segurament avui sortirà aquest tema, que és aquesta dicotomia en què patim en certa manera danys col·laterals a molts nivells, l'habitatge és un però no només, del fet de viure una ciutat o barris turístics, però alhora nosaltres fem turisme. Almenys la gent que estem en aquest racó de món privilegiat, no?, com heu explicat, pràcticament totes ho fem, amb més proximitat o menys ho fem. Llavors, per això també, d'una banda era veure aquesta, pues, ampliar una mica el focus, no?, veure-ho ja no només també des de la crítica clara, no?, sinó també recollint la realitat de que també nosaltres ho fem i quin impacte també generem, fins i tot a vegades dins de la nostra mateixa ciutat, quan anem a fer no sé què a no sé quin altre barri, amb efectes també a vegades gentrificadors que nosaltres mateixos fem, i de per poder d'altra banda alhora obrir el focus i dir, doncs, bueno, parlem de turisme avui amb molts turismes que hi ha segurament, però també potser de viatjar, que per molta gent, doncs, són coses, semblen que sigui el mateix i no és el mateix, o sí, llavors debatem-ho. Llavors per això, com sempre, perquè no sigui algú que només sigui les nostres palles mentals, no? Hem volgut recollir les opinions i les visions de diversa gent. Des de gent, com ha mencionat Gilda de l'ABD, sí, que ens envia un àudio i explica una mica, en el cas concret de Barna, no?, des dels barris com s'està lluitant,
0: sí,
1: fins a gent d'on, per exemple?
0: Bueno, tenim àudios de projectes de turisme sostenible d'una masia del Parc del Montseny, la Morera, després volíem conseller de cicloturisme, tenim diverses coses, no?, també és de, doncs, aquesta xarxa social del Home Exchange o coses així, o de la cofreria pirata.
1: Clar, també. I sí, i acabar d'alguna manera per parlar també algú d'una visi de bueno, de qui viu el viatge d'una manera diferent i que per tant no ho denomina turisme, doncs també que ens explica, que en aquest cas a part anirà lligat a un homenatge a molt sentit, que també amb el qual volíem acabar, passant perquè jo també he tingut ganes de recollir alguna veu d'allà de Cusco,
0: per festus.
1: Propera, però alhora jo crec bastant, bueno, amb bastanta, bastant anàlisi del que viuen allà, i així podem també comparar què passa. I en aquest sentit, pues avui és d'aquests programes.
0: Tenim un super convidat.
1: Sí, és un d'aquests podcasts que no fem habitualment, ara en portem ja dos seguits així, on portem algú presencialment. Ja sabeu que sempre intentem també que sigui gent del barri o dels barris. En aquest cas, l'Albert Arias no s'ha hagut de desplaçar molt. Vens de casa, de tres carrers més a dalt?
3: I arribo tard.
1: Ja està.
0: Estaves rentant els plats o fent coses reproductives.
1: És que viatjar en casa del barri és també sempre hi ha imprevistos. Però l'Albert, i ara es presentarà ell i es presentarà com ell vulgui, però sí que l'hem convidat quan li vam dir fer un àudio o al final també venir, és des de, com molta gent que ve aquí, des de diversos barrets. Llavors, doncs, tant doncs, des de la seva professió i amb la seva trajectòria com ha reflexionat i com hi ha treballat al voltant de coses que es puguin anar al voltant del turisme, de cosetes que hem estat ara divagant, i també, ara podem veure-ho com en algun moment també des de les institucions, i també, pues, evidentment, com a veí. Ja ho hem dit, és evident, i la gent que ens escolti que no sigui de Vallcarca pues, pot entendre que en aquest tros de ciutat en concret pues el turisme està afectant o ha afectat d'una manera pues, especial més que altres, no? És una cosa que ha anat sortint en anteriors podcasts. Pues, per tot això, i segur més altres vessants que tens, bueno, també com totes, que també deus viatjar, o no ho sé, em dóna la sensació. Jo a vegades et veig fora, bueno, anava a dir fora Barcelona, però no, en el límit coincidim amb algun fet vital que ens fa coincidir amb l'Albert. Bueno, doncs per tot això, doncs moltes gràcies per venir i aquí sí que et deixem presentar-te a tu mateix.
3: Val, perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me, és un superplaer. I bé, jo actualment soc professor de la universitat, la qual cosa vol dir moltes coses i vol dir molt poques, però bàsicament em dedico a la docència en polítiques de turisme, però sempre en l'àmbit urbà, que és el que em preocupa. O sigui, el que em preocupa no és el turisme, és la ciutat. No? I això ho he anat arrossegant al llarg de molt de temps i tirant enrere, doncs, fent recerca també, tirant enrere amb una tesi doctoral sobre el tancament del Parc Güell i tirant enrere una mica fent consultoria de polítiques públiques i urbanístiques entorn al turisme i una mica més enrere havia estat director del Pla Estratègic de Turisme 2020 a l'Ajuntament de Barcelona, el primer govern Colau, i encara més enrere, amb una tesi doctoral que no s'estava fent però que per primera vegada, diguem-ne, obro la caixa de trons d'Airbnb, i encara més enrere amb un activisme al Parc Güell intentant que no ens el tanquessin del 2007 al 2013.
1: Des del col·lectiu Defensem el Parc Güell.
3: Des del col·lectiu Defensem, des d'abans del col·lectiu Defensem el Parc Güell, amb moltes coses que van traspassar-hi, entre altres el 15M, que ens va anar molt bé, crec, i que en podem parlar, de com reconfigurar les relacions entre els moviments veïnals i totes aquestes dinàmiques globals que ens atravessaven, en aquest cas el turisme al Parc Güell. I una tesi que, com he dit, es diu La tragèdia del Parc Güell, perquè és una tragèdia grega, evidenciant doncs, una gran derrota que és per mi ho va ser el tancament i la regulació d'un espai públic adduint una massificació turística. No? Moltes coses, però jo crec que fins aquí. Soc veí de Vallcarca, abans ho era de la Salut, vivia a un carrer sota de l'entrada principal del Parc Güell, i l'última mudança, que va ser venint aquí a Vallcarca, la vaig fer amb caixes de botigues de souvenir amb qui tenia molt bona relació al carrer Larrar, així que tot ben contradictori segurament i ben complex.
1: No? Bueno, com és la vida, almenys la de les vaiquíries, estem aquí. Bueno, ja veus, són moltes coses barrejades, no ho sé, us sembla, però potser per començar, i segur que aniran a la conversa sortint coses que tenen a veure amb tot el que has dit i que nosaltres hem introduït també, pues, podem començar per algú.
0: Sí. Està perduda a Barcelona?
1: Jo anava a dir, podem començar per alguna cosa proper i fàcil?
3: Sí. Està en un moment crític, crec. i el turisme és un vector clau, però si fem un zoom out una mica més gran, hi ha tota la qüestió també de... Hi ha una qüestió inherent de la desigualtat de la relació renta-treball, que crec que és fonamental. O sigui, aquí a Barcelona, els que treballem a Barcelona cobrem molt poc pels costos que hem de fer front, amb una pressió brutal, amb uns metres quadrats de carrer i d'habitatge que cada cop tenen més competència, i el turisme, però altres mobilitats, diguem-ne els expats, els digitals nòmads i tota aquesta gent pot fer front a preus més alts, i els que hi treballem no hi podem fer front. Per tant, aquest permís és com el gran, la gran batalla, i que s'accentua amb polítiques infraestructurals de port i aeroport que fan que estiguin alienades absolutament del que passa a la ciutat, perquè la seva lògica és de creixement financer constant i fa que s'hi aboqui cada cop més gent en una ciutat que, òbviament, té molts símptomes de dir que estem arribant a un límit molt clar. Sense tenir la tentació de dir quantes persones, perquè crec que no va tant de quantes persones, sinó
4: de model.
3: Jo no estic absolutament en contra de parlar de models, perquè ens porta a llocs comuns,
0: a presons.
3: Que estem molt d'acord, sostenible, responsable, inclusiu,
4: però que no volen dir res, vols dir, no? A vegades, a la
3: es parla absolutament de tot, s'esquiven tots els bultos, i al final les relacions socials i econòmiques derivades d'aquestes trobades i d'aquestes feines i aquests encontres, doncs ho són, no? I no sé, està molt fotuda la cosa. Sí. I el turisme és un vector, però no només. Jo crec que li carreguem massa culpa al turisme, i a vegades és un boc expiatori de moltes coses que funcionen molt pitjor i que el turisme intensifica. Jo crec que el turisme intensifica i amplifica les desigualtats que estem vivint a la ciutat.
2: Sí, nosaltres sempre estem dient que al final el problema és el capitalisme, no? Llavors, clar, el conflicte amb el turisme, no?, que s'emmarca en la lluita per l'habitatge, que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme, i bueno, i això.
0: Perquè turistes és quan estàs en una temporalitat molt curta, no? Representa com quines etiquetes sociològiques...
2: Definició
0: acadèmica,
2: no?
3: Sí, és molt curiós, perquè hi ha una batalla per la normativitat de què és el
0: per
3: turisme.
0: Per les categories i aquestes coses.
3: Segons l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, el turisme és allò que fan els turistes. Què és un turista? Aquella persona que es desplaça fora del seu lloc habitual per més d'un dia, menys d'un any, per motius d'oci o negoci, la qual cosa no vol dir absolutament